0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Com serà el pas del Tour de França aquest diumenge per Cubelles? Doncs anem a fer un repàs a la informació més destacada d'aquest fet històric, que la cursa ciclista amb més prestigi del món, el Tour de França, creui Cubelles en la segona etapa d'aquesta edició 2026. Concretament, aquest diumenge els ciclistes travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:15 del migdia. Vindran de Tarragona i aniran cap a Barcelona. Abans de Cubelles, per tant, hauran passat per Cunit i després aniran cap a Vilanova per la carretera del Racó de Santa Llúcia per creuar pel mig la capital del Garraf i anar cap a Sitges i després les costes del Garraf. Tot i que el pas del pilot per aquí serà breu i ràpid, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya sempre una àmplia caravana de vehicles de tota mena, de serveis, de publicitat també, i tota mena de vehicles que acompanyen els ciclistes al Tour. De fet, la caravana publicitària que reparteix samarretes i altres productes de tota mena vinculats al ciclisme i als patrocinadors de la cursa del Tour passaran cap a les 12 del migdia, entre les 12 i quarts d'una del migdia passaran per Cubelles, per tant serà una bona oportunitat per rebre això, algun obsequi d'aquests que pugui portar la caravana publicitària al damunt i que vagi repartint pel recorregut. Per aquest motiu, com que el tall de trànsit serà llarg, l'Ajuntament ha estat informant de múltiples maneres, també amb cartells físics, a les xarxes socials, i de moltes maneres ha anat donant a conèixer també les afectacions més importants, que bàsicament seran per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31, al cas de Cubelles. Coses a tenir en compte, doncs, si anem, per exemple, amb cotxe o amb moto i hem d'entrar o sortir de Cubelles aquest diumenge. Doncs l'entrada i la sortida s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BV-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit sí que es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants aquí a Cubelles tindran opcions, ja que hi ha els passos soterrats, situats a l'alçada del passeig de Narcís Verdagí i del carrer de l'estació, que permeten creuar d'una banda a l'altra de la carretera sense cap limitació. I després també hi ha el pas sota la carretera, que hi ha el carrer del Raval del Torrent, paral·lel al riu Foix. Aquest punt, a més, a part de poder passar-hi caminant, també serà l'únic lloc on també hi podran passar els vehicles per creuar del cantó marítim, diguéssim, al Molí de Baix i tot això, al cantó del nucli antic i de l'Eixample i la part nord del municipi. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el migdia d'aquest diumenge hi haurà activitats a la plaça de la Fita. Començaran a les 12 del migdia, seran gratuïtes i obertes a tothom, encara de sobretot a un públic familiar, i seran activitats relacionades amb el ciclisme i amb el pas del Tour. Seran totes activitats i tallers gratuïts que es faran, repetim, a partir de les 12 del migdia a la plaça de la Fita. Davant de tot plegat, el regidor Ports, David Qués, ha convidat a anar a veure aquest fet històric, el pas del Tour per Cubelles, aquest diumenge a partir de 3:15 és quan passaran els ciclistes, però hi haurà totes aquestes activitats. Sentim, doncs, com dèiem, el regidor d'Esports, David Qués, a la gent a participar del pas del Tour de França.
2: Aquest diumenge 5 de juliol a Cubelles rep una cita molt important, històrica. El pas del Tour de França passarà per la C31 de Cubelles. Els horaris començarem a les 12 a la plaça de Fita, així que us esperem per on l'Ajuntament farà activitats per totes les famílies. Més o menys la caravana de la publicitat passarà sobre les 12:45 i s'espera el pas dels ciclistes sobre les 2:45, més o menys. També hi ha un pont que estem, bueno, estem pintant un pont amb motiu del Tour de França que passa per sota de l'autopista.
0: D'altra banda, també caldrà tenir en compte que durant aquest diumenge s'aixecaran els peatges de l'autopista C32, de Cubelles i dels túnels del Garraf a partir de les 11 i fins a les 4 de la tarda perquè hi hagi aquestes vies alternatives a la C31 que, repetim, estarà tallada pel pas del Tour de França. En conjunt, durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials a tot Catalunya i a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França. Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió el municipi ha exposat el seu últim estudi

0: i sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
1: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
2: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és un que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
3: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
0: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys. El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
4: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb aquest una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
4: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
4: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren, val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament, val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
0: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
4: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual. L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es refaran també tots els horaris perquè siguin més senzills.
5: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran amb més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
0: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors.
6: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
7: Sí, doncs, la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
6: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
7: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
6: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
8: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que són estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata Bedós ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
8: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de La Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora cubellenca ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de La Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
8: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, a totalment ocupada, i per tant si fem una baixada de ràtios hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat central, perquè és que si no, no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri.
6: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo, i la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres, i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
9: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
6: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
9: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu, i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League, i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol, i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013, tenen aquesta categoria, i ha sortit la categoria més 18.
6: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
10: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Pac antiavorriment en marxa ja a l'Espai Jove. Parlem amb la Txell Sastre. Txell, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
4: Bé, aquesta setmana ja estan en marxa les activitats d'estiu, coincidint també amb l'inici oficialment, ara sí, ja de l'estiu, amb el juliol en marxa. Explica'ns una mica com ho heu preparat i com està anant aquest inici del Pac antiavorriment.
5: Doncs aquest estiu hem canviat una mica la fórmula, és molt similar, però sí que anem adaptant segons les demandes també, i llavors hem ofert dues setmanes de Pac antiavorriment amb diferents activitats, algunes típiques, com pot ser el Teens Chef, que és el taller de cuina en format concurs, i després, per exemple, doncs, esportives, no? També, com, o refrescants, com pot ser doncs, el paddle surf, que anem els dimarts, el pàdel també, el tennis, el poliesportiu, que hem fet una americana de pàdel, també els dilluns. I els dijous aquest any doncs, hem fet així una cosa diferent que hem provat a veure què passa.
4: Una cosa diferent?
5: Sí.
4: No es pot dir?
5: No, sí, sí. El primer dijous, que és el dia 2 de juliol, anem a l'Oci Aventura, a Sitges, i anem a fer humor amarillo. Pels que siguem ja una mica boomers, sabem què és. Els inflables aquests amb aigua, no? Competicions... I no hi hem anat mai, de fet, i és novetat, vull dir que després, quan hi haguem anat, us explicarem què tal. I l'altre dijous hem proposat una gimcana marrana i amb una festa de l'escuma final, això sí, amb una ubicació secreta.
4: Veurem.
5: Que només direm a les persones inscrites.
4: Perfecte, i llavors ens quedarien els divendres, no?
5: Llavors els divendres normalment el Pac antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat, o doncs queden per fer alguna cosa, cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el Pac antiavorriment és de dilluns a dijous.
4: I llavors ens queden les altres dues setmanes, no?
5: Sí, aquest any hem fet la Teens League, que la Teens League sabeu que l'anem fent durant l'any, hem fet Teens League de Nadal, Teens League de Setmana Santa, hem fet diferents formats, i el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu, i aquest any doncs l'hem fet també, la proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League, i és només de futbol aquest any. També a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013, tenen aquesta categoria, i ha sortit la categoria més 18.
4: Molt bé, això es farà durant dues setmanes al camp de futbol, no?
5: Durant les tardes, sí. Que us animo també a seguir les nostres xarxes perquè és molt divertit, està bé aquesta iniciativa, penso nomenar-la i que se sàpiga. Hi ha un dels equips dels més 18, que són los Rikers, que estan mobilitzant molt les xarxes i estan fent reels explicant doncs, aquest torneig, que ells hi participen i bueno, la veritat que ens ha agradat molt la iniciativa que han pres aquests joves i bé, ens ajuda a dinamitzar doncs, el nostre contingut, però sobretot la seva iniciativa és el que valorem més.
4: Això pel que fa a les propostes d'oci, no? per portar millor aquest mes de juliol, però ens hem trobat aquí a l'Espai Jove avui, a més que també esteu en ple curs de premonitors.
5: Sí, el curs de premonitors va començar aquest dilluns, diguéssim, finals de juny, i aquests primers dies de juliol fins al divendres, i és el mateix format que sempre, és un curs de premonitors de 20 hores, i doncs venen aquí els matins per treure's és un certificat d'assistència com per saber, a vegades hi ha gent que ve per saber doncs, si li agrada aquest món del lleure, per si després inclús no es voldrà dedicar durant estius quan major de 16 anys ja en edat laboral doncs, pugui començar no, en aquest món, o més 18 fer el curs oficial de monitor de lleure, o inclús hi ha gent que després doncs, un magisteri o no, queda doncs, amb una feineta d'estius que em va bé per combinar doncs, amb els estudis.
4: Perquè premonitors, exactament, quines edats estem parlant?
5: Un premonitor és de 15 a 17 anys, la formació, i és un ajudant de monitor. Llavors, la llei del lleure, no tots els monitors que tens han d'estar titulats. Hi ha una ràtio, has de tenir uns monitors titulats i altres persones que no han de ser titulades. I llavors aquesta seria el perfil, no? Més 16, és una edat, bueno, justeta, però que està bé per iniciar-te en el món del lleure. Si tens aquesta formació, doncs molt millor que no tenir-la, perquè al final t'ensenyen dinàmiques de grup, pots acompanyar bé un monitor titulat, si passa alguna cosa, és com un molt bàsic. Pensem que el títol de monitor ja són bastantes hores, hi ha unes pràctiques, això és un molt bàsic, però d'aquest món, no? Coses bàsiques de salut, d'intoleràncies també, de primers auxilis i sobretot de dinàmiques de grup, no? De conèixer estar en un grup d'infants, la diversitat que t'hi pots trobar entre els infants.
4: Mm-hmm. Això perquè fa les activitats de juliol, com dèiem, però a l'estiu a l'Espai Jove oferiu o teniu pensat oferir altres coses?
5: Bé, sobretot juliol, a l'agost, tanquem i descansem. Hi ha alguns que treballem alguns dies a l'agost o fem feina interna també, o primers dies d'agost o finals d'agost o no, però el públic sí que és veritat que el servei està tancat a l'agost, però no ens oblidem que el juliol també tenim la Festa Jove. Aquest any la 17a Festa Jove i doncs tenim un programa de 3 dies amb oci alternatiu. I bé, això ho podeu trobar a totes les nostres xarxes. Si vols et faig una pinzellada ràpida. Mira, és el dia 9, 10 i 11 de juliol. El dia 9 tenim una activitat pensada pels adolescents més petits, per aquests nascuts a 2014, bueno, els primers que comencen que poden inscriure's. És una activitat amb inscripció gratuïta.

0: i llavors sabran la ubicació la gent que estigui inscrita. Els participants els informarem d'on serà aquest joc. I llavors el divendres, dia 10, de 5 a 8 de la tarda, fiquem, repetim, perquè això ho va fer Festa Major un any en el seu moment, un tobogan aquàtic al carrer que baixa entre l'Espai Jove i el CAP, a partir de la banda sonora, perquè clar, tenim una banda sonora, doncs a partir cap a baix, i al pati de l'escola Charlie Rivel, a la pista, un Extreme Race, que és un tipus que dèiem abans, doncs humor amarillo, uns inflables amb parts d'aigua, també un llarg recorregut d'inflables, i també hi ha una tercera com a atracció, diguéssim, que li diuen Splash, que és la típica, segur que saps quan et digui, que és com un cubell molt gran d'aigua amb una cadira a sobre, hi ha una diana al costat, llavors hi ha algú altre ha de xutar i fer diana, i si dona la diana, el que està a la cadira es remulla. Llavors aquest està més pensat, doncs, això, per quan el temps d'espera, si poden haver cues o no, doncs, hi ha un parell d'Splash i el tobogan aquàtic i la...
1: I això obert a tothom, eh?
0: Obert a tothom, però hi ha unes edats recomanades que el programa surt, perquè no totes les atraccions aquestes són per totes les edats, perquè hi ha algunes, bueno, que hi ha una mica de risc, diguéssim, no? Pots fer-te mal, pots fer-te un cop, pots torçar el peu... Llavors sí que de cada atracció, el programa de la Festa Jove, surt quina edat recomanada. Crec que la mínima, de fet, és a partir de 6 anys... L'Esplash ja no et recordaria, hauria de mirar-ho...
1: Vaja, que hi ha alguna que potser no la pot fer tothom,
0: clar,
1: sobretot
0: per
1: tothom, pels més petits.
0: Són activitats famílies, però els més petits són els que, si més petits, són els que, clar, és una edat recomanada, però bueno, entenem que la gent doncs farà cas a aquesta edat.
1: I ens queda el diumenge.
0: I recordem que qui vulgui venir d'acompanyant, perdona, a la pista americana, la fem a la pista del Charlie també, hi ha les grades, i que qui vulgui pot seure i veure, pues, si ve algú amb els avis, amb els tiets, amb no sé què, jo no em vull tirar, però acompanyo, no? Pues també pels acompanyants.
1: Edat màxima, diguéssim, n'hi ha també o no?
0: A veure, entenem que és un programa de Festa Jove. Llavors, està tot dirigit a adolescents i joves. Ara, si algú, evidentment, li fa il·lusió, o és acompanyant, acompanya un adolescent, un jove, no sé què, però, evidentment es pot tirar. Sobretot hem recomanat l'edat per baix per tema de risc, de no fer-te mal i això. Però per la resta, cadascú té l'esperit jove... Com vol,
1: com
0: no?
1: Vol, com pot.
0: Com pot, vale? Llavors, bueno, això, entenem que és una activitat com molt popular. I després, el tercer dia de Festa Jove aquest any és el dissabte, dia 11 de juliol, de 10 a 2 i de 4 a 8, a la sala sociocultural, la jornada gamer, que l'any passat amb la Dana ens vam quedar a mitges i a la tarda no es va poder realitzar. I aquest any doncs, la tornem a fer, i la tornem a fer millor i més gran, ens hem animat, i veureu doncs, que a tota la sala sociocultural hi haurà des de jocs retro fins a PlayStation, Nintendo, tornejos de PC també, tres tornejos diferents, amb inscripcions. Els tornejos hi ha inscripció online i si queden places 10 minuts abans del torneig us podreu inscriure presencialment, però no us arrisqueu, perquè si són inscripcions online és fàcil que s'esgoti i no en quedin poquetes. Hi haurà també un fotocall, hi ha un inflable, també Fórmula 1 molt xulo per poder-se fer fotos, hi ha una zona d'intercanvi de cartes així de col·leccionables, hi ha una tablet zone, també és molt xulo, mireu el programa perquè hi ha coses molt xules. Us anirem també complementant el programa per xarxes amb fotografies doncs, de tot això que hem estat parlant, perquè la gent es pugui fer una idea. I la veritat que, doncs, no sé, té molt bona pinta. I són propostes que hem anat recollint durant l'any amb l'activitat de Participa a l'Espai, que teníem dins del programa d'activitats, de joves, de nois i noies, sobretot bastant adolescents, que han vingut i ens han anat fent propostes. I és veritat que aquest any la participació és diferent, no?, de la Festa Jove, no és a nivell associatiu, però sí doncs, a nivell així, no?, d'adolescents que estan començant a participar activament a l'Espai Jove.
1: Bueno, la Festa Jove, com tu deies, ja porta més de 15 edicions,
0: 17 anys.
1: I és curiós, però a la vegada és com és la vida, no? Perquè a mesura que van creixent els nens, va canviant aquesta Festa Jove, que per uns anys ha tingut més un caire més musical, altres més d'espectacle, potser, i ara doncs, més cap a les noves tecnologies o cap a...
0: Sí, com a alternatiu, no? Una mica això, no? Passar una tarda doncs, amb inflables d'aigua o passar una tarda fent un joc, doncs, així com, no? Són coses que ens han anat demanant. I la part de les noves tecnologies, doncs, evidentment, al final, en algun moment havia de,

0: havia d'arribar. És veritat que no ho hem fet a la Festa Jove, l'any passat va ser com el primer, així, ho havíem fet puntualment durant l'any, hem fet algun acte, però sí com a gran Festa Jove. A nivell associatiu, els joves que fins ara ens havien estat més vinculats a l'Espai Jove i havien participat, no ens havien fet aquesta demanda així com tan activa, i sí que és veritat que ara sí que ho hem anat notant més. I bé, doncs donar aquest espai, que és un espai segur, que està controlat també el tipus de videojocs que s'hi juga, vull dir que hi ha hagut una selecció prèvia, hi ha hagut una feina prèvia, no, l'empresa que fa aquest esdeveniment, hem estat treballant conjuntament amb, jo puc oferir tots aquests videojocs, vale, hi ha coses per majors de 18 pues, que no volem, o ja, no, vull dir, nosaltres hem estat mirant un a un què oferim, entenem que hi ha videojocs, no, i allà una línia, que a vegades hi ha coses que bueno, que s'han de fer igual, ja ho entenem, no? Però sí que és veritat que ha sigut una, hem fet una selecció, hem estat hores mirant tot això, les edats recomanades, si inclús amb l'edat recomanada nosaltres no va lligat, no, amb la coherència del nostre projecte que tenim a l'Espai Jove i els valors, no? I la veritat que creiem que, bueno, s'haurà d'anar fent i millorant segurament les coses, ja ho sabem, però en tenim ganes de veure el resultat final.
1: Però si tirem enrere, com canvia, no? La Festa Jove, la segona,
0: sí,
1: la tercera edició en aquesta...
0: Totalment.
1: És
0: molt diferent, no hi ha hagut oci nocturn, no ens han demanat oci nocturn, no hi ha la implicació això, no, d'associacions que vulguin muntar oci nocturn, han canviat també, sí, tornejos esportius, clar, van creixent, nosaltres ho notem molt, no? Hi ha una edat com molt clau, però després també a vegades, no, doncs això, són temes voluntariats, al final les associacions, a la que comencen a treballar, o temes universitaris, més càrrega d'estudis, més càrrega laboral, tal, és complicat, no? Perquè ja ho sabem que sempre tiren els mateixos del carro, és difícil delegar o que altra gent vulgui, no, prendre la iniciativa, és complicat, costa, i ara més, puc dir, jo penso que és generalitzat, nosaltres parlant amb altres espais joves, és generalitzat que és difícil que la gent a nivell associatiu costa, està costant el tema associatiu, i bé, bueno, però ara hem tingut doncs, aquest espai, no, a través d'espais de trobada hem pogut trobar l'espai per poder... crear com aquestes assemblees i recollir propostes, que ho fem d'altres maneres també, no? Els instituts, o tenim sempre aquí una caixa com de bústia de propostes, però sí que és veritat que aquest espai de trobada que hem anat creant, bueno, hem anat aportant idees i el resultat ha sigut aquest. I les colònies doncs, va donar també aquesta tercera activitat, que pels més petits, que també hem cregut que estava bé també, no? donar-li un espai a la Festa Jove.
1: Molt bé, doncs aquest és el juliol que planteja l'Espai Jove. Evidentment s'han acabat les classes, els joves i les joves doncs, necessiten també fer coses i fer coses diferents també per una altra banda. I l'Espai Jove és una opció amb totes aquestes coses, que evidentment tu deies les xarxes socials, la web municipal, si voleu trobar la informació és senzill.
0: Està tot allà penjat, ens poden contactar per WhatsApp, nosaltres... ni que ara ens costa, la gent costa més no trobar-nos presencialment perquè estem amb activitats i llavors estem a tot arreu, i però estem online, seguim responent, no, a través de xarxes, a través de WhatsApp, amb cita prèvia, evidentment. Ara d'aquí uns dies seran també els resultats de la primera tanda d'inscripcions de cicles formatius el dia 10, i de fet anunciarem també farem un horari com molt marcat de, vale, la gent que tingui dubtes pot venir, que els atendrem, i per poder resoldre dubtes d'aquesta primera tanda, que en genera molts, d'aquest procés d'inscripció de cicles formatius, i estem atentes a tot això també i intentem donar tot el servei que sabem que la gent, no, que els nostres usuaris ens han anat demandant durant el curs. Vull dir que sí, si esteu atents a xarxes, a web municipal, tal, tot això, tota aquesta informació anirà apareixent i mira, doncs per la ràdio també.
1: Perfecte, Txell, doncs moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a tu, Marc.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

era la cobla, la principal de la Bisbal, amb Balanyà, més de 1000 anys d'història, de Carles Santiago, Premi Popular Sardana de l'any 2022. I amb la cobla principal de la Bisbal escoltarem tot seguit la composició que ha obtingut l'accèssit del Premi Popular, Ocells primerencs, de Lluís Pujals.

La cobla principal de la Bisbal l'ha interpretat Ocells primerencs, de Lluís Pujol. Anem ara al Premi de la Crítica, que ha recaigut en un compositor innovador que destaca tant en l'àmbit sardanista com en altres àmbits musicals, com bandes sonores per al cinema i altres. Es tracta de Marc Timón i la sardana Calonge i Sant Antoni, amb la principal del Llobregat.

La cobla La Principal del Llobregat ha interpretat Calonge i Sant Antoni, de Marc Timón i Barceló. A continuació escoltarem amb aquesta mateixa cobla la sardana guanyadora del Premi Joventut, Els colors de l'estany, de la jove Anna Abad, que és compositora, instrumentista de tible i protagonista d'altres iniciatives musicals.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal del Llobregat amb Els colors de l'estany, un títol dedicat a Banyoles d'Anna Abad i Gils.

La segona part del programa la dedicarem al compositor i mestre flabiolaire Jordi León. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic, el número 2, amb la copla La Principal del Llobregat. I comencem aquesta selecció amb una obligada per a dos flabiols, original del compositor Felip Cervera, versionada per Jordi León a l'any 1977. Dos canaris. Els solistes són el propi Jordi León i Josep

era la principal del Llobregat amb una obligada per a dos flabiols, dos canaris. Continuem amb Jordi León, ara amb una estrena del 2021, amb Vilà el dansaire, dedicada a un dels membres de la família Vilà, amb important empremta sardanista, en aquest cas Antoni Vilà i Figueres.

Era la cobla la principal del Llobregat, amb la sardana en Vilà el dansaire, dedicada a un membre de la família Vilà. I seguim amb la mateixa cobla i compositor amb l'obra guardonada amb el Premi Popular Sardana de l'any 2021, La Mola de Matadepera, estrenada a aquesta localitat amb motiu del 40è aniversari de l'agrupació sardanista La Mola.

Acabem d'escoltar La Mola de Matadepera, de Jordi León, sardana de l'any 2021. I amb la Principal del Llobregat, una sardana estrenada també el 2021 al Pla de la Catedral de Barcelona, amb un interessant duo de dues tenores i també una part destacada de tibles, la Victòria de Cardedeu.

la Principal del Llobregat ens ha interpretat La Victòria de Cardedeu, una dedicatòria a una sardanista d'aquesta localitat del Vallès Oriental. I tot seguit una composició estrenada el 2020 al Petit Palau, Maria Lluïsa.

Era la cobla, la principal del Llobregat, amb una peça que era un regal d'onomàstica, Maria Lluïsa. I per tancar aquesta selecció de sardanes de Jordi León amb la principal del Llobregat, tenim un títol del 2022 impulsat per la Comissió d'Aplecs de les Comarques Barcelonines en el seu 40è aniversari, Aplec de Plecs.

I per la part final del nostre espai, ja que aquest cap de setmana es celebra l'Aplec Pairal de Catalunya, a Calella, escoltarem una sardana dedicada a la seva entitat sardanista, Calella Sardanista, del 1992, del compositor Antoni Albors Jacint, i l'escoltarem amb la copla Marinada.

Era la cobla Marinada amb una dedicatòria al sardanisme de Calella, del Maresme, Calella sardanista, d'Antoni Albors i Asins. I per acabar el programa d'avui farem una dedicatòria al compositor Josep Chamorro, Pitu Chamorro, qui aquest mes de juny compleix 45 anys. És una preciosa sardana del 2009 amb referència a Palamós, al Palau de la Fosca, que interpretarà la que va ser la seva cobla, la Flama de Farners. Us esperem la setmana vinent a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de cobla. Bona setmana!

bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Avui començarem el programa amb Txaikovski i escoltarem dos fragments de la Simfonia número 3, la polonesa, opus 29 en re major, amb la Filarmònica Eslavònica, dirigida per Carlo Pantelli.

Començàvem amb Txaikovski i amb uns fragments de la polonesa. A continuació tindrem un espai amb grans veus per començar una ària de Don Giovanni de Mozart, Madamina, amb el baríton Walter Berry, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan. Després serà Verdi, Giuseppe Verdi, i la seva òpera Il Trovatore, la peça anomenada Mal Regendo alas pro Assalto, amb l'orquestra de l'Òpera de Viena. La interpretació és de Plácido Domingo i Ruzza Valdani i és una gravació d'un concert a l'Arena de Verona. I després també amb Verdi, però de la seva òpera Macbeth, l'ària Vieni Tafretta, amb la gran Maria Callas com a intèrpret i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Alemanya del Nord.

Doncs hem escoltat una part amb grans veus com a solistes de peces d'òpera. I continuem ara amb Johannes Brahms i un fragment del seu Requiem alemany opus 45, interpretat per l'Orquestra de Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan, una obra sacra per a soprano i barítons solistes, de la que vam escoltar ja una part, i avui en tenim un altre fragment, el del Requiem alemany de Brahms.

Hem escoltat un fragment del Rèquiem alemany de Johannes Brahms i seguim amb Beethoven. De les seves sonates per a piano tenim ara la sonata número 9 en E major, opus 14, que serà interpretada pel gran pianista Vladimir Ashkenazy.

Era la sonata número 9 en E major opus 14 de Beethoven, una de les seves famoses sonates per a piano que ha interpretat el gran Vladimir Eskenazi. I ja per la part final del programa tenim una interpretació d'instruments de corda amb l'Orquestra de Plectro de Córdoba. És una formació, una associació de joves músics que fusionen la música clàssica, la música nacional i popular amb instruments de corda. Es va fundar l'any 1996 i ha fet una gran tasca de difusió de la música pròpia. La dirigeix José Luis González Delgado. Escoltarem d'Eduardo Lucena, un compositor cordobès, a la cèlebre Habanera i la Mazurca a Córdoba. La bandúrria solista és Guillermo Martínez i el llaüt solista Jesús Jaén. Aquesta orquestra us acompanyarà fins al final del programa. Bona setmana!

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

Benvinguts a Entre Històries, un espai per viatjar a través dels grans clàssics de la literatura universal. Soc Javier Adeva i en aquest capítol ens endinsarem en una de les novel·les més intenses i misterioses del segle XIX, Cims borrascosos, conegut en castellà com Cumbres borrascoses o, en l'anglès original, com Wuthering Heights, de l'escriptora Emily Bronte. Aquesta és una obra marcada per la passió, el dolor i una pregunta que travessa tota la història, que és fins on punt pot arribar un amor quan es converteix també en ferida. Vet aquí que hi havia una vegada, a les terres fredes i solitàries de Yorkshire, una casa envoltada de boira i vent. El seu nom era Cims Borrascosos, i allà hi vivia la família Hershaw. Un dia, el patriarca va tornar d'un viatge de Liverpool amb un nen orfe, fosc i desconegut, a qui va posar el nom de Heathcliff. La seva arribada ho va canviar tot. Catherine, la filla de la família, va establir amb ell una connexió salvatge, profunda i gairebé impossible d'explicar, ja que de petits van córrer pels erms, s'entenien sense paraules i compartien una llibertat que semblava més forta que qualsevol norma social. Però el món exterior entra en gran força en aquesta història, ja que Catherine coneix Edgar Linton, un jove ric, educat i respectat, i comença a veure en ell una vida més segura i socialment acceptada. Heathcliff, en canvi, representa allò que ella sent de manera més profunda, però també allò que la societat no li permet escollir amb facilitat. Quan Catherine decideix casar-se amb Edgar, Heathcliff desapareix i quan torna ja no és només el mateix noi que ella va conèixer, sinó un home ferit que torna convertit en una persona molt rica, amb molta frialtat i que està dominat pel ressentiment. A partir d'aquí, la novel·la deixa de ser només una història d'amor i es converteix també en una història de venjança. La passió entre Catherine i Heathcliff no desapareix, però tampoc pot viure en pau. Tot el que no han sabut dir, tot el que han perdut i tot el que els ha ferit acaba arrossegant també a les generacions següents. Cims borrascosos és una novel·la on l'amor no és dolç, ni ordenat, sinó tempestuós, contradictori i ple d'ombres. Cims borrascosos és una de les grans novel·les de la literatura anglesa i també una de les més incòmodes. Quan es va publicar el 1847, sota el pseudònim d'Ellis Bell, va sorprendre perquè no presentava una història sentimental amable, sinó un relat dur, apassionat i ple de personatges difícils de jutjar. Emily Bronte construeix una obra molt especial perquè no ens dona una versió simple dels fets. La història ens arriba a través de veus diferents i això fa que el lector hagi d'entrar en el relat com qui intenta reconstruir un secret familiar. El gran tema de l'obra és l'amor, però no un amor idealitzat. És un amor que pot confondre-se amb possessió, orgull, dependència i destrucció. Heathcliff i Catherine són personatges fascinants precisament perquè no són models de conducta. Són intensos, contradictoris i profundament humans. Per això, la novel·la continua vigent, ja que parla de classes socials, de ferides d'infància, de la força del desig, de la venjança i de com els silencis poden acabar condicionant

baix. La cançó, publicada a finals dels anys 70, posa veu a Catherine i converteix el seu fantasma, el seu desig i la seva crida desesperada en música. És una peça estranya, teatral i magnètica, molt adequada per una obra on l'amor sembla continuar viu fins i tot més enllà de la mort. Així que ara deixem que entri el vent. Obrim una mica la finestra de cims borrascosos i escoltem aquesta veu que sembla venir des de l'altra banda del vidre. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan intensa com aquesta ha tingut moltes adaptacions al llarg dels anys. La força visual de la novel·la ha fet que el cinema i la televisió tornin una vegada i una altra aquesta història. Una de les versions més recordades és la pel·lícula de 1939, dirigida per William Wyler, amb Laurence Olivier com Heathcliff i Merle Oberon com Catherine. Aquesta adaptació va ajudar molt a consolidar la imatge romàntica i tràgica dels dos protagonistes. També hi ha adaptacions més recents, com la nova versió cinematogràfica amb Margot Robbie i Jacob Elordi. Aquesta adaptació demostra que Cims borrascosos no és només una història d'època, sinó un mite gòtic i passional que continua viu i que encara pot reinterpretar-se des de mirades molt diferents.

Avui, a Entre Històries, hem obert les portes de Cims Borrascosos, una novel·la on l'amor i el dolor caminen junts i on els personatges semblen impulsats per una força tan gran com el vent que colpeja la casa dels protagonistes. Heathcliff i Catherine continuen fascinant-nos perquè no són una parella fàcil ni tranquil·la. Ens incomoden, ens atrauen i ens obliguen a pensar en tot allò que pot passar quan els sentiments no troben un lloc on viure. Potser per això aquesta obra continua bategant amb tanta força, perquè tots hem sentit alguna vegada que hi ha emocions que no caben del tot en les paraules, i Emily Bronte va convertir aquesta intensitat en literatura. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge literari entre tempestes, fantasmes i passions impossibles. Ens escoltem a la pròxima entrega d'Entre Històries, on tornarem a entrar en un altre gran clàssic per descobrir quina història continua bategant dins de les seves pàgines. Així que ens veiem a la propera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si vols notar la diferència.
4: 107.5 FM.

Ses muntanyes ets el dels una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Ses retxes d'or

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, persones humanes dotades de sobrada intel·ligència i de la sensibilitat necessària com per decidir quina és la música que voleu escoltar. Gràcies, doncs, per escollir-nos. Intentarem no defraudar-vos. Salutacions i abraçades refrescants de Belenlosada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que gaudim del privilegi de compartir amb vosaltres tot de músiques meravelloses que ens arriben constantment a la nostra discoteca. Avui, en aquesta última edició de Factura Estàndard de la temporada, que en la propera anirem ja amb els programes de resum, les dones tornen a ser protagonistes com a part important de les propostes que us tenim preparades. Començarem el camí a Occitània amb un deliciós quartet de polifonies femenines autòctones amb tons contemporanis. Després, cap als Estats Units amb un cor de 10 dones que interpreten amb mestria polifonies euroasiàtiques. En la secció Tot Terreny anirem primer a Eslovènia amb un septet que incorpora sons contemporanis al folk autòcton. Tot seguit cap a Dinamarca amb un trio que rescata antics tresors del folk nòrdic. I des de la ciutat italiana de Trieste, un quartet que remena amb passió el septà, gènere tradicional de Bòsnia i Herzegovina. Conclourem l'edició amb la unió d'un quartet belga que arreplega les seves forces i el seu talent amb un cor polifònic femení de Geòrgia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'un àlbum meravellós que ens permet acostar-nos de nou a les tradicions polifòniques dels nostres cosins germans occitans. Si fa només unes setmanes vam xalar intensament amb el duet Cocanya, avui toca fer-ho amb el deliciós quartet Aagut, autores de Trama. Right.

Tac, tac, tac, tac.

Trama, una joia d'àlbum de les occitanes a Agut, del qual acabem d'escoltar quatre precioses polifonies sense interrupcions. A Ugan hi ha un pastor, la gallega Xota de Negreira de Vilamajor, Supon de Sant Jan i Salleiro. Carolín Sassal veu la música tradicional com a territori viu que cal explorar, recórrer i reinventar. Sempre ha viatjat, ha col·leccionat, ha conegut gent i ha teixit connexions entre veus, llengües i ritmes, construint un estil personal a la cruïlla de les cultures folklòriques i les textures contemporànies. El seu viatge l'ha portat des de les polifonies balcàniques de la Fanforale d'Uzbekistan fins a les col·laboracions a Mali i a l'Orient Mitjà, nodrint un enfocament sensible al cant col·lectiu, al ritme i a la tradició oral. Amb el disc Trama, del seu quartet a Agut, Sassal torna a les seves arrels occitanes amb un projecte que s'inspira en cançons de dones, records rurals i repertoris pirinencs, creant un diàleg amb percussió orgànica, sons elèctrics i paisatges sonors electroacústics. Al seu costat, Caroline està acompanyada per la cantant Miriam Leguen, la veu profunda de la qual porta la base tradicional, i Angelique Zaini, que aporta una dimensió pop i teatral a les seves actuacions. El percussionista Alan Bloom, format en percussió balcànica i mediterrània, desenvolupa un estil delicat i orgànic que sustenta el pols del grup. Junts teixeixen un potent viatge vocal i rítmic, enriquit pel treball sonor de Sylvain Malbrand, que esculpeix espais sensibles entre la tradició i la modernitat. Us deixem amb altres tres perles de Trama, preciós disc de les occitanes a Agut, Passat de Man, Lo Paira do Novi i Muntanyes Regalades.

Continuem endavant amb aquesta edició de Messenger número 928, última de factura estàndard de la nostra 23a temporada en antena i prèvia a les 5 edicions de resum de les músiques més engrescadores que ens han acompanyat des del passat mes de setembre. Marxem ara cap a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, tot i que a nivell musical continuarem en territoris sonors europeus i caucàssics. Kid Cow Women's Vocal Ensemble, cor polifònic femení de la ciutat californiana d'Oakland, s'acosta al mig segle d'història. El cor nascut l'any 1979, òbviament, ha anat variant la seva formació des d'aleshores, però tal com podrem comprovar amb l'audició de Colo, el seu nou disc, Kitka conserven els fonaments fundacionals que les han portat a sobreviure durant més de 4 dècades, tot mantenint un nivell aplaudit i valorat arreu del planeta. Aquests fonaments es trobem en les polifonies femenines, principalment les europees, gèneres diversos amb el denominador comú de la veu i de la tradició, factors que es repeteixen a Colo, si no anem errats, 18è àlbum de les californianes. Per començar, visitarem tres llocs d'Europa diferents utilitzant com a vehicle el més pur folclore: Letònia amb Ligo, Bulgària amb Lazarki i Ucraïna amb Dosk Dosk.

Colo, vet aquí el nou treball discogràfic d'un projecte molt bregat, nascut fa 47 anys a Oakland, Califòrnia. A Kid Cow Woman's Vocal Ensemble les vam descobrir de més enllà l'any 2015 i vam repetir Ben Cofois el 2019. Amb aquest nou disc tornem a ser molt feliços perquè una de les coses que més ens captiven de Kid Cow és que passen totalment de tot allò que no sigui la veu femenina. I els que ens seguiu habitualment ja sabeu que tenim debilitat per les propostes minimalistes. No ens fa falta complicar-se amb instrumentacions, d'altra banda, perquè la selecció que Kitka fan de peces de diverses cultures euroasiàtiques, fonamentada en la diversitat d'orígens de les 10 membres del cor, tant de les que hi són ara mateix com de totes les que hi han passat abans i ja no hi són, és absolutament deliciosa i sense parangó arreu del planeta. Més enllà de la passió que les californianes inverteixen en el seu art, cal dir que tècnicament són absolutament impecables i respectuoses amb les tradicions folklòriques més pures dels indrets que ens conviden a visitar amb les seves interpretacions magistrals. Ens acomiadarem per avui de les californianes Kid Cow amb altres tres meravelles de Colo, el seu nou disc. Anirem a Còrsega amb Beni Sancte Spiritus, a Geòrgia amb Bato Nevis Naninà i de nou a Ucraïna amb Oi... Jai Cebulo, Iz Precivica.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Seguim endavant en aquesta edició de Més Enllà, ara des de la nostra secció eclèctica i amb altres tres presentacions discogràfiques, en les quals, tot i no ser protagonistes exclusives, les dones hi tenen bona part del pes del projecte. Anirem primer a Eslovènia amb Mella, de Cedis, d'una formació ben bregada en l'espai del folk contemporani i balcànic, Catalena, on trobem tres músiques i quatre músics que renoven amb entusiasme i gran qualitat els sons tradicionals de la seva terra mediterrània i balcànica. Són ja 25 anys els que el septet eslové viu en aquesta dinàmica clarament renovadora on l'antic i el contemporani van de la mà. Com sempre diem, un exercici ben profitós que està aconseguint arreu del planeta que les noves generacions no oblidin que el fonament de totes les músiques modernes és, inevitablement, la tradició musical atàvica de la humanitat en les seves infinites formes i estils. Catalena s'ha convertit en una de les veus que defineixen la música contemporània d'inspiració folk eslovena. Han actuat en importants clubs, sales de concerts i festivals a Eslovènia i molts altres països, captivant el públic amb actuacions en directe intenses i musicalment sofisticades. Per celebrar el seu 25è aniversari, gaudirem durant uns minuts amb tres peces fantàstiques de Mella, el nou disc de Catalena, Cafolaua, Lepa Vida i Plovi Mi Piovi.

La segona proposta de la nostra secció més flexible d'avui ens porta a terres nòrdiques, més concretament a Dinamarca, bressol d'un trio anomenat Gullganger. I els que tastem per primera vegada en aquest programa gràcies al mitja durada homònim que tenim entre mans en aquests instants. Gullganger no són nous per a nosaltres, però no són pas uns nouvinguts. Mia Gullhammer, Mortens Musicus i Christian Moore Levisen són veterans de l'escena musical folk danesa i s'inspiren habitualment en la música tradicional nòrdica més antiga. Són els que donen un aire actual amb uns acurats arranjaments. El nucli del repertori de l'EP homònim del trio danès Gullganger són les balades tradicionals que selecciona Mia. Ella, Christian i Morten acompanyen després aquestes cançons amb instruments com la lira, el dulcimer, les flautes d'una mà, les gaites, l'arpa de boca. A Mia Gullhammer, per cert, se la reconeix com la música més avesada a Dinamarca a l'hora de rescatar antics tresors del repertori ancestral del folk nòrdic, fet que l'ha portat al llarg de la seva carrera artística a ser constantment reclamada per a la seva participació en un bon grapat de projectes de gran nivell. Us deixem amb quatre peces sensacionals del mitja durada homònim de Gullganger: Norgard, Filefalle, Agnet or Biermanden i Ormsor.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals a de més enllà.
1: Per tancar l'edició de Més enllà número 928, l'última de factura estàndard de la nostra 23a temporada en antena, gaudirem amb una última proposta musical d'alta volada, a la qual les músiques són les principals protagonistes. Crossroads és el títol del treball col·laboratiu sorgit a Bèlgica de la mà del quartet de corda de folk contemporani Motif i del cor polifònic femení Satanao, nombrosa formació de Geòrgia que des de fa unes dècades interpreta un gènere que és patrimoni cultural immaterial de la humanitat, el cant polifònic tradicional georgià, un estil atàvic dotat d'una profunditat mística que poques músiques del planeta poden assolir. La base del projecte de Motik i Satanao en el disc Crossroads són les agosarades composicions del quartet belga, peces de difícil classificació que basculen entre el folk, el jazz i la música de cambra, tot plegat pensat per acoblar-lo de manera natural amb les polifonies caucàssiques del cor Satanao. No totes les fusions que es fan aconsegueixen el nivell i la singularitat necessàries per ser lloades, però el cert és que Motik i Satanao són dels que han aconseguit donar el clau a la primera amb aquest disc fenomenal i singular, Crossroads, del qual escoltarem quatre perles sense pausa per concloure el programa. Belter Shelter Part 1, Belter Shelter Part 2, Sulong Song Part 2 i Ritual Song Part 2. Som al vostre abast a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent!

0: Ràdio Cubella.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Moltes gràcies per seguir-nos al Rock and Classics, el programa on repassem els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui ens centrem en una banda de rock progressiu, una de les pioneres a la Gran Bretanya, que es va crear l'any 1967 de forma oficial i que porta despatxats més de 150 milions de còpies dels seus discos. Parlem dels mítics Genesis.

Els inicis de Genesis tenen lloc a mitjans dels anys 60 amb tres estudiants d'una escola secundària d'Anglaterra, Peter Gabriel, Tony Banks i Chris Stewart, que formaven la banda Garden Wall. Tocaven bàsicament en recitals escolars i precisament en aquests recitals van conèixer una altra banda de la mateixa escola que es deia The Anon i que formaven Anthony Phillips i Mike Rutherford. L'any 1966, les dues bandes van decidir de fusionar-se a la banda de New Anon. Aquesta banda va cridar l'atenció del seu company d'escola, Jonathan King, que era també un jove productor de la discogràfica Decca. Amb ella, amb aquesta discogràfica, van firmar el seu primer contracte discogràfic aquell 1968 i amb Jonathan King com a productor van enregistrar el seu primer treball. El disc de debut es va anomenar From Genesis to Revelation, un disc que a data d'avui sona una mica antiquat per la producció imperant de Jonathan King, però que ja ens porta temes interessants que indiquen com seria el futur del rock progressiu en els propers anys amb Genesis i també altres bandes britàniques com, per exemple, Pink Floyd. Anem a escoltar un dels temes destacats d'aquest primer treball de Genesis, un tema que es diu Where the Sour Turns to Sweet, Genesis.

0: Aquest tema és un exemple de la gran complexitat musical de Genesis, que ja començava a repuntar en el seu segon treball. Es publicava el 1970, es deia Tres Pas, i aquest és el tema de Knife. Un disc en el qual hi havia un nou bateria, John Mayo, que per cert, després de la publicació del disc, va decidir d'abandonar el grup junt amb un altre dels músics fundadors, Anthony Phillips, que tenia por escènica i que no podia exercir com a músic en les representacions en viu de Genesis, per la qual cosa va decidir de marxar. Així doncs, una mini primera etapa de Genesis que s'acabava amb aquest segon treball. El 1971 sortia a la llum Nursery Crime i comportava l'entrada de dos nous membres, Phil Collins a la bateria i Steve Hackett a la guitarra. Hem escoltat, de fet, a l'entradeta del programa un dels temes d'aquest Nursery Crime que du per tema The Return of the Giant Haujit. Anem a escoltar, doncs, nous treballs de Genesis d'aquells incipients 1970.
1: Rock en clàssics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Saltem al 1973, quan apareixia el treball Selling England by the Pound. I aquest és un dels seus temes, I Know What I Like in Your Wardrobe, Genesis.
2: Time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem una nova edició de la música dance dels 70s, 80s i 90s. I avui ens centrarem en les cançons de l'estiu. I no podíem començar amb una altra que amb la que va ser la reina de les pistes de ball als estius. Estem parlant de la Donna Summer. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la pista central de Hot Dance 80.

Donna Summer, la reina de les pistes de ball, que ens va deixar quan tenia 62 anys, el 17 de maig del 2012. Podíem fer tot un programa dedicat a la Donna Summer perquè va tenir molts i molts números uns. Boys, boys, boys. I d'Estats Units saltem cap a Itàlia, el país de la bota. Des d'allà ens arriba la Sabrina. Boys, boys, boys.

Fa temps que el concepte de cançó de l'estiu semblava haver quedat en desús. D'uns anys a aquesta part, molts podem parlar de tota una sèrie de cançons que triomfaven aquesta època de l'any.

Aquesta era la gran competidora amb la Sabrina per aconseguir el número 1 de l'estiu. I per què no podien haver-hi dues cançons que fossin número 1 a les llistes d'èxits? Ara escoltem la música de Whitefield, Saturday Night, dissabte a la nit. Aquesta és més recent, aquesta és dels 90s.

Wakefield va néixer el 1970 i amb 22 anys, és a dir, el 1992, va començar la seva carrera musical. Aquest és el seu gran èxit, Saturday Night, un dissabte a la nit. I quan ets jove i és a l'estiu, on vas el dissabte a la nit? Aquí, aquí. Vamos a la playa. Des d'Itàlia, els germans Rieira, Didi Sound, i no sé si algun altre nom artístic més, perquè feien doncs diferents coses dins del món de la música.

anem a la platja, va, som-hi. A fer un gelat, a fer la birra, a la nit el gin tònic, a la sessió de discoteca, amb la sessió del light jockey. Perquè és que a les cabines de les discoteques hi havia dos personatges. El jockey, que era el que punxava la música, i el light jockey, el que estava fent llums, feia les sessions làser. I aquest no eren a la platja, però déu-n'hi-do l'acabaren l'dia a Nova York. Estem parlant de Bernard Edwards i Neil Rogers. Una cançó que li van dedicar al porter d'Estudi 54, que no els va deixar entrar a la inauguració del local.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I és que quan arriben les calors ens traiem capes com les seves i ens quedem ben lleugers per ballar al ritme de la nit.

Recorda, si vols demanar una cançó Hot Dance 80, envia una nota de veu al 626-440-111. I en successives edicions de Hot Dance 80 te les punxarem.

Una història que va començar amb els Guam i que després va emprendre carrera en solitari. Estem parlant de George Michael i aquest seu Faith, Fast Love. Avui repassant els que paren ser les cançons de l'estiu. I com diem sempre, hi ha música de qualitat i música, doncs, molt comercial, hortera, si em apures, però que ballàvem i ballàvem molt a les pistes de ball.

No pares, sigue, sigue. Seguim, seguim. Baixem una mica els BPMs amb les Bacarà i el Yes Sir Boogie, I Can Boogie. Avui recordant les cançons de l'estiu al teu programa Dance.

0: pista.
1: Això funcionava a les pistes de ball, a les platges, a la costa, amb les bàcares. I anem a escoltar una cançó d'un grup espanyol, però que va triomfar moltíssim a l'estranger. Estem parlant de Los Bravos i Black is Black.

Una cançó que es va enregistrar quan hi havia dictadura a Espanya. Ja que en Franco ens va deixar el 75 i aquesta cançó es va editar el

1966. Va aconseguir el número 2 a les llistes del Regne Unit, el número 1 al Canadà i la quarta posició als Estats Units. Però Hot Dance 80 és un programa de música dansa de dècades anteriors, no de política. Cadascú pensa el que pensa. I ho deixarem aquí. No direm ni asa ni bèstia. Seguim escoltant les cançons de l'estiu a Hot Dance 80. Ara, en aquesta ocasió, de la mà de la Kylie Minogue i el seu Locomotion.

escoltant les cançons que varen ser número 1 als estius. Passarem de posar El Tractor Amarillo, Aquí no hay playa i aquest tipus de música, perquè encara hi ha un nivell. Aquesta és la Gloria Estefan, abans de que conegués a Emilio Estefan, abans que fossin parella. La cubana afincada a Miami, Miami Soul Machine.

La ràdio és un mitjà que ens fa viatjar per tot el món. I que fàcil que ho fem, i que ràpid. No ens tenim de passar hores i hores a dalt d'un avió per anar d'un punt a un altre del planeta. Ara volem de Miami cap a Itàlia, perquè des d'allà ens arribava Corona.

Les cançons clàssiques de l'estiu. Anem a escoltar una cançó de la Rafaela Carrà que ha passat per la batedora de Bob Sinclair.

una cantant italiana que va cantar, va fer d'actriu, va fer de presentadora, va fer televisió i us teníem sempre a la gent al marxa. Aquesta és la versió dance que ha fet el Bob Sinclair, però, per exemple, quan venia a Catalunya o anava a Espanya, feia aquesta.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

I anem a escoltar una cançó que es va editar el 13 de desembre del 93 i el 15 d'agost del 95 va triomfar.

0: I és que hi han cançons que només es fan per triomfar a l'estiu.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Mambo Number 5. I ara anem a posar una cosa que jo no l'he menjat mai. He menjat cargols, però sopa de cargols?

Avui estem fent un programa dedicat a les cançons de l'estiu. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica en Barbarroja Show, i aquí, dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado,

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Molt bo.

des de tu ràdio, Ràdio Cubelles. Radiocubelles.com. Ràdio Cubelles 107.5 freqüència modulada.